0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Mami, tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Can you see my pussy? Can you see my ass when I bend over? Yeah? Okay.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
4: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
3: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
4: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 3.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Dues hores 100% música. 100% energia. 100% energia. 100% tu. 100% tu. La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
1: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music. Amb en Jordi Busquet.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat.
0: Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Abrera som cultura.
6: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
5: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
3: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Abrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
9: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.
3: Como le digo al corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: El cap de setmana... Passa-la amb nosaltres. El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Se'm venen tantes que me bloquejo, saps? Com que no... No te'n sé dir una...

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
3: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
5: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
7: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la...

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu...
4: Ràdio Abrera.
5: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

0: Ràdio Abrera. Són les 7.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Amb persones que comparteixen aquest moment vital, a l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Tant se val quins siguin els teus plans per aquest estiu.
6: Gaudeix-lo amb nosaltres al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.
7: Vivo, vivo, vivo, vivo.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny a les 10:30 de la nit al Parc de Can Morral d'Abrera estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'atura malgrat l'alt el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el seu projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, comencem un nou cap de setmana que sense cap mena de dubte aquí a Catalunya les temperatures tornaran a ser les principals protagonistes, sobretot demà diumenge amb uns valors que arribarem als 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i també de la franja de Ponent. Però abans, aquest dissabte, aquestes hores del matí, tenim unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí que serà assolellat, amb núvols més compactes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i amb l'arribada d'aquesta pols en suspensió prominent del continent africà que ens deixa aquest cel molt més terrós. A la tarda, aquests núvols més compactes faran acte de presència, sobretot a les Terres de l'Ebre, amb la possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a la zona dels ports. I temperatures, com diem, que es mantindran càlides a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
2: Seguim amb mobilitat. 267.000 vehicles ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant la jornada i entre les 12 del migdia i les 8 del vespre en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Parlem també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, avui a partir de les 8, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluc fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 7:45, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
5: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.

0: Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.com.

Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre Pla d'Igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Nou atac per part d'Israel sobre el sud del Líban, que ha deixat almenys 5 morts. L'ofensiva israeliana no s'ha aturat, malgrat l'alto el foc acordat entre Israel i Hezbollah. A més, també contradiu l'acord de pau signat aquesta setmana entre els Estats Units i l'Iran. I en política nacional, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals, en un acte a València amb Mònica Oltra, en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portaveu del grup d'Esquerra al Congrés ha afirmat que si les Esquerres no es posen d'acord província a província, una solució podrien ser les primàries. Parlem ara també de mobilitat, i és que 267.000 vehicles han sortit ja de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 8 del vespre d'aquest divendres, en la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs que fa el Servei Català de Trànsit, és el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona des de l'inici de l'operatiu fins avui a les 3 de la tarda. Seguim amb més mobilitat, perquè l'aeroport de Barcelona El Prat inicia aquest estiu amb operacions programades cap a 61 destinacions intercontinentals, dues més que les 59 que va arribar a oferir l'any passat, i la xifra més alta de la seva història. Segons dades facilitades per AENA a la CN, l'oferta aquest any inclou noves connexions amb Seattle als Estats Units i Lima al Perú. Amèrica concentra més 26 de les destinacions totals internacionals, mentre que l'Àfrica n'aplega 18. Parlem també de successos, perquè el jurat ha considerat culpables per unanimitat 3 de les 4 persones que es jutjava per la mort d'un home a Callús l'any 2024. El cos de la víctima va aparèixer amb signes de violència en una zona boscosa del municipi, al costat de la llera del riu, a mitjan febrer d'aquell any. I a finals d'abril els Mossos van detenir aquestes 3 persones. El jurat considera que un home i una dona dels 4 jutjats són culpables d'homicidi, i a un altre home se'l considera responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
3: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al Castell de Voltrera d'Abrera i al Balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida de la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluc fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
2: Abrera Informació, l'agenda.
3: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939, amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem! Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. A Andolla't i ens ho passarem força bé.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: El cap de setmana passa-la amb Ràdio Abrera.
8: Perquè no pots viure sense música.
9: Ràdio Abrera.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.
4: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
5: Ràdio Abrera. 40 anys marcant

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Almenys 5 persones han mort al Líban aquest matí en una nova onada d'atacs de l'exèrcit d'Israel aquesta nit i matinada, segons informa l'agència estatal libanesa NNA. L'ofensiva israeliana s'ha produït quan encara no feia ni mig dia de l'entrada en vigor d'un alto el foc acordat per Israel i Hezbollah. Avions de guerra i drons israelians han fet diversos atacs sobre l'àrea de Nabatieh des de la mitjanit i fins a primera hora del matí, mentre l'artilleria israeliana ha bombardejat la ciutat i la seva rodalia abans de l'alba. I en política, Gabriel Rufián ha plantejat eleccions primàries a la Unió de les Esquerres, que planteja per a les eleccions estatals en un acte a València amb Mònica Oltra en el marc de les conferències que ha organitzat arreu de l'Estat per explicar el projecte. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana al Congrés ha afirmat que si les esquerres no es posen d'acord província a província, segons diu Rufián, una solució podrien ser les primàries. Donem també un cop d'ull ràpid a la xarxa viària, perquè a hores d'ara un carril tallat a la C35 a causa d'un accident a Vidreres en sentit Llagostera, i també hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. Marxem ara fins a Arenys de Mar, on se celebra la Fira de Sant Joan durant aquest cap de setmana amb parades repartides per la plaça de l'Església i el seu entorn. Al marge de les parades, les persones que s'hi acostin podran gaudir d'actuacions musicals i animació infantil. Des de Ràdio Arenys, Gemma Roig.
3: La Fira de Sant Joan tindrà una cinquantena de parades amb predomini dels productes artesans d'alimentació, però també hi haurà artesania i productes ecològics. Matilde Verdaguer, presidenta de l'entitat organitzadora Crisàlida, afirma que el motiu d'aquesta aposta per la gastronomia es deu al fet que la presència de productes fets a mà ja tenen el seu protagonisme en les fires mensuals que es fan a la nostra vila.
4: Hem volgut més donar força en el que és el menjar, però amb artesania no, perquè nosaltres, com que ja fem la fira d'artesania cada primer setmana de mes a l'altre costat de Riera, ens semblava que, no, que millor que no ens féssim mal.
3: Verdaguer destaca que els paradistes convidats estan il·lusionats, ja que solen tenir un bon índex de vendes durant aquestes dates. La fira estarà oberta aquest dissabte i diumenge des de les 10 del matí fins aproximadament les 9 de la nit.
2: Més cultura, el cantautor Joan Daus ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la cinquena edició del magnífic Fest de Lleida amb himnes generacionals com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui a les 8 el segon partit de la final de la Lliga CB a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Camp Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
5: Abrera Informació. L'agenda.
6: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluc fins a les 7 de la tarda. A les 7, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a les 8 del vespre. A la mateixa hora, a les 7, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a les 8 del vespre. A 7:45, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A les 8 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a les 10 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a les 10 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a les 2 de la matinada.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939, en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: Música i informació. Ràdio Abrera.
12: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
3: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
2: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona ha mort aquest matí, pugen així a dues les víctimes mortals. L'incident ahir es va produir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i un dels dos de 13 que van ser evacuats en estat crític a l'hospital, com diem, un d'aquests dos ha mort aquest matí. I en l'àmbit educatiu ja està en marxa la 6a Assemblea Educativa de Catalunya que ha arrencat aquest matí cap a les 10 a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027 i debatrà els models de vaga, la indefinida total per territoris o progressiva. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. D'altra banda, la Fundació Pere Tarrés també ha arrencat avui les activitats de lleure d'estiu amb la sortida dels primers grups de colònies. Fins al setembre s'espera que 40.000 infants i joves participin en alguna de les activitats de lleure que organitza la Fundació. Enguany, a més, s'han incrementat les beques fins a les 7.500 per l'augment de les desigualtats. Des de la Fundació reivindiquen així el valor educatiu del lleure després d'un curs marcat precisament per les protestes i el malestar docent. En mobilitat, recordem que 267 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona segons les darreres dades del Servei Català de Trànsit durant la jornada ahir entre les 12 del migdia i les 8 de la tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Segons els càlculs del Servei Català de Trànsit, són el 44% dels 610.000 que s'espera que abandonin la zona fins a les 3 de la tarda de la jornada d'avui. Parlem ara també de cultura. El cantautor Joan Dausà ha estat el principal protagonista de la primera gran nit de la 5a edició del Magnífic Fest de Lleida. Durant la seva actuació s'ha pogut veure un públic especial en un dels moments més emocionants de la nit, al ser una de les veus més reconegudes del panorama musical català i també pels himnes generacionals que ha creat, com Jo Mai Mai o La Gran Eufòria. I tanquem amb els esports. Parlem de bàsquet. El Barça juga el segon partit de la final de la Lliga CB avui a partir de les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluc fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de diables Bram de Foc amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
7: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
3: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
7: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
9: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Ana Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros, szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM.
10: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
2: Que et posi Ràdio Abrera.
3: Que et posi Ràdio Abrera.
4: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat

0: portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
0: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un dels dos menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort aquest matí i puja així fins a dues les víctimes mortals d'aquest succés. L'incident es va produir ahir quan un grup de 6 joves es banyava a la zona de la cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, 3 dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres 3 van haver de ser rescatats. Un menor de 12 anys va morir ahir i 2 de 13 van ser evacuats en estat crític a l'hospital. En plana educativa en marxa aquest matí la 6a Assemblea Educativa de Catalunya, que ha arrencat cap a les 10 del matí a l'Ateneu del Clot a Barcelona. Entre altres, l'Assemblea té sobre la taula la definició de les mobilitzacions de cara al curs 2026-2027. L'ordre del dia preveu fer una valoració del moment actual després de la consulta del preacord d'educació amb alguns sindicats i analitzar les possibles passes a seguir a partir d'ara. L'Assemblea està formada per docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure educatiu i representants sindicals. Recuperem plana de successos. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi de Forrellac al Baix Empordà, que ha cremat unes 11 hectàrees de vegetació, majoritàriament terreny agrícola. El foc es va declarar ahir cap a 3:15 de la tarda i va obligar a confinar durant una hora els habitants del nucli de Canapost. No marxem del Baix Empordà, en aquest cas, a la Bisbal, on s'ha recuperat el subministrament d'aigua després de 24 hores sense a causa d'una avaria. Els operaris van aconseguir reparar la fuita principal cap a les 5 de la tarda, però en el moment de restablir el servei es va produir una nova avaria a un metre de la primera. Aquesta incidència va obligar a reobrir la rasa i substituir un segon tram de canonada, fet que va allargar la intervenció unes hores més. Finalment, l'aigua va començar a arribar a alguns habitatges cap a 9:45 del vespre i el servei va quedar completament restablert a les 4 de la matinada. L'Ajuntament atribueix l'origen de la incidència a la manca de manteniment a la xarxa de distribució d'aigua dels darrers 50 anys. Parlem ara de cultura, perquè l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La companyia ha assolit el rècord Guinness a la frase més llarga escrita amb drons i, a més, també ha aconseguit el rècord europeu de major nombre de drons volant simultàniament en un espectacle de llum i art aeri. I tanquem amb els esports. En futbol, el Sabadell assoleix l'ascens a la segona divisió després de guanyar per 4-0 al Zamora al partit de tornada disputat ahir a la Nova Creu Alta. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Sempre hi ha qui ha dit que pel que fa al patrimoni cultural, a Abrera no hi ha res. Res més lluny de la realitat. Des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us agraïm que seguiu escoltant fidelment aquest programa mensual de Ràdio Abrera on diem ben clar i català que a Abrera sí que hi ha res. Us parla Gerard Videgain i Figuerola, que en sóc el mestre de cerimònies. Que l'Ajuntament d'Abrera vetlla pel coneixement i pel manteniment de la memòria històrica i democràtica de la vila és ben conegut. Aquest patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència, la lluita pels drets i les llibertats democràtiques a través de la seva regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica. En l'anterior episodi conversàvem amb Juan Manuel Calvo, que és el president de l'Associació Amical de Mauthausen i altres camps, i de totes les víctimes del nazisme a Espanya. Avui coneixem, com es pot treballar des de les institucions públiques en matèria de memòria democràtica. En aquest sentit, estem molt contents i honorats de tenir avui amb nosaltres els estudis de Ràdio Abrera, una de les autoritats que treballen a més alt nivell. Tenim avui amb nosaltres com a convidat especial als estudis de Ràdio Abrera el director general de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, en Francesc Xavier Menéndez Pablo. Benvingut a aquest humil programa.
1: Gràcies per haver-me convidat.
0: Moltes gràcies per venir novament a Abrera. Hi ha un habitual d'Abrera en moltes altres visites que fem a nivell institucional i a nivell tècnic. És un plaer i un honor tenir-te avui com a convidat en aquest mes de juny, mes de, com tothom sap, de Festa Major a Abrera, que s'escau per Sant Pere. Em permets que et tutegi?
1: I tant.
0: Ja fa temps que ens coneixem, sí, però vaja. Sí. Abans de començar la conversa i que entrem en matèria sobre el tema d'avui, que és un tema extens i que haurem d'intentar comprimir en aquest episodi, us presento breument, estimats oients, en Francesc Xavier Menéndez, perquè tothom sàpiga qui tenim a l'altra banda dels micròfons de l'emissora municipal. Espero no distar gaire de la realitat. Tens una trajectòria molt extensa. He hagut de fer una mica resum amb el que he trobat. Si hi ha cap esmena, ho comentem. Som-hi. En Francesc Xavier Menéndez Pablo, nascut a Barcelona el 1961, és historiador, arqueòleg i museòleg. I actualment, com deia, és el director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. També ha estat director del programa de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona i ha estat tècnic i director del Servei de Joventut de la Diputació. També conservador de museus i tècnic de patrimoni cultural a la Diputació en diversos períodes. És conservador, també ha estat conservador del Museu d'Arqueologia de Catalunya, director dels Serveis Territorials de Cultura a Barcelona de la Generalitat de Catalunya i cap de la secció de patrimoni cultural a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. És autor de diversos articles sobre polítiques, legislació, gestió i aspectes professionals relacionats amb el patrimoni cultural. I també ha format part de la Junta de Museus de Catalunya. Ho dic bé, això, eh?
1: Sí, sí,
0: ha format
1: sí, sí.
0: Part. Perfecte. Empatia, dic, perquè, clar, dic a veure si aquí m'hauré despistat. No. Anem a centrar-nos per això avui amb el tema de la Direcció General de Memòria Democràtica, perquè potser molta gent no sap de què es tracta o no sap que existeix aquesta Direcció General, que té unes línies de treball molt concretes que potser la gent les coneix i no saben que depenen de la direcció. Quines són aquestes funcions de la direcció?
1: Mira, al Departament de Justícia existeixen dues institucions. Una és el Memorial Democràtic, que és una institució autònoma creada per llei el 2017, que s'ocupa principalment, que té una direcció pròpia, que s'ocupa principalment dels aspectes de divulgació, reparació, didàctics, exposicions, publicacions, etc. I col·laborem, evidentment, amb la Direcció General de Memòria Democràtica, que nosaltres principalment la nostra funció és la reparació, diguem-ne, de les víctimes de la Guerra Civil i del franquisme i principalment la recerca de desapareguts a les fosses. També les indemnitzacions i també doncs, estem treballant amb aquells ciutadans que ens demanen quina és la trajectòria que han tingut els seus ancestres per presons i camps de concentració, però principalment les fosses és la nostra activitat número 1.
0: Mm-hmm. En aquest sentit, això és una cosa que a vegades comentem amb la gent i que queden una mica parats, no? Perquè ho hem explicat molts cops en aquest programa, les excavacions arqueològiques depenen, o sigui, les autoritza el Departament de Cultura, en aquest cas, com és el cas també de la fossa, però depenen, en aquest cas, la gestió de les fosses depèn de Justícia, del Departament de Justícia. Per què es fa aquesta diferenciació d'una fossa comuna, en aquest cas de la guerra, depèn de Justícia i no de Cultura, no? El seu treball, el seu estudi.
1: Les polítiques de memòria democràtica, les polítiques públiques són recents. perquè el Franco es va morir fa 50 anys i la veritat que ens hi hem posat tard. I la primera que ens hi vam posar va ser amb el primer tripartit, estic parlant del 2006-2007, en què el conseller Saura va dir «esto me lo quedo yo», però clar, el conseller Saura era conseller d'Interior. Per tant, les primeres polítiques de memòria democràtica estava, i la Direcció General de Memòria Democràtica estava a Interior. Després va passar a Governació. Després amb el conseller Romeva també s'ho va quedar, però clar, el conseller Romeva era Exteriors i Relacions Institucionals, perquè això sempre havia tingut relació amb Relacions Institucionals. Per tant, pum, van a Exteriors. Després van a Justícia, que té una certa lògica perquè no deixem de treballar en temes de justícia, reparació. Bueno, han anat viatjant. A veure, si estigués a la Cultura jo estaria encantat perquè jo vinc de Cultura, sóc arqueòleg i museòleg i vinc d'aquest món, però no cal, diguem-ne. És a dir, nosaltres les intervencions que fem en fosses ja tenen els permisos corresponents del Departament de Cultura, com no pot ser d'una altra manera, perquè així ens ho imposa la Llei de Patrimoni Cultural. Nosaltres tenim la nostra llei de fosses, però evidentment les quan intervenim en fosses és arqueologia. I com a tal, demanem permís a Cultura. I així ho fem i nosaltres la relació que tenim amb Cultura és excel·lent.
0: Clar, és arqueologia. Nosaltres ara aquí a Brera ens hi hem trobat, ara en parlarem, amb la fossa del cementiri vell, amb les fosses del cementiri vell, i tot i això la sensació no és la mateixa que està fent una excavació o una intervenció arqueològica quan estàs allà, perquè és molt diferent. Tens unes persones, no?, que un dia ho comentàvem, no són anònims, no són persones del segle XIV que no pots saber no qui són, sinó que tens gent amb noms i cognoms, amb uns objectes personals que la família recorda, que associen aquestes persones, que hi ha una memòria recent, molt viva, i que fins i tot els arqueòlegs ens ho explicaven aquí en aquest programa, tenien un acompanyament dels familiars, que ells anaven al cementiri i que veien els treballs en directe i els explicaven coses dels seus familiars que estaven físicament allà, no? O sigui que té tot el sentit també que és un acte de justícia d'un assassinat que es va produir en aquest cas el 19 de febrer de 1939. Abans d'entrar en el tema de la fossa, dins de la direcció, a banda d'aquest programa de fosses, que també en parlarem, en quins projectes esteu treballant més importants ara?
1: Bueno, liderem un projecte Exilis, juntament amb el Memorial Democràtic, que estem treballant amb tres institucions al sud de França, de la Catalunya francesa, per buscar els exiliats que van passar la frontera i per difondre tot aquest fet amb tota una sèrie de mesures, diguem-ne. És un projecte europeu, amb finançament europeu, que acaba aquest any. Però després el que principalment tenim és una mica el que deia, és a dir, nosaltres busquem els arxius, dades dels familiars que ens ho demanen, les seves trajectòries, els seus parents, els seus avis, i principalment el tema fosses. Però el tema fosses no és només excavar. El tema fosses vol dir fer unes recerques prèvies, documentar cada una de les fosses, aviam si és factible poder-les exhumar. Després, evidentment, els estudis no només arqueològics, sinó genètics i antropològics. Això vol dir que nosaltres mantenim el que en diem el cens de persones desaparegudes, que és on els familiars ens dipositen les seves mostres genètiques, perquè, clar, quin és l'objectiu d'excavar les fosses? Clar, amb arqueologia en general, jo soc arqueòleg, vull dir, l'objectiu d'una excavació normal, i aquestes no són excavacions normals, com has dit, objectius normals són la protecció i salvaguarda del patrimoni i la recerca històrica. Aquí el nostre objectiu quin és? Judicialitzar i buscar culpables? Bueno, hi ha sectors que és el que prioritzen, però no és el nostre gran objectiu. El nostre gran objectiu és treure els morts del forat on van ser llançats de forma ignominiosa i identificar a tots aquells que puguem per tornar-los a les seves famílies i que les famílies puguin tancar el dol, perquè les famílies els estan buscant. I, per tant, aquest és l'objectiu del nostre programa. Això vol dir, doncs, que hem de fer els estudis genètics i poder creuar les dades d'ADN que obtenim dels cossos que surten de la fossa amb els dels familiars i poder identificar. N'hem identificat uns 34, no són gaires, però creiem que aquest any amb la fossa de Brera incrementarem, esperem, bastant les identificacions. Però cada identificació és un èxit, és una victòria. I després, evidentment, el que fem és és dignificar el cementiri, explicar el que ha passat, el que, i l'exhumació que s'ha fet. És a dir, aquest és el programa i per tant és molt complet i és el principal objectiu que tenim. Però també fem estudis tècnics, fem estudis de buscar fosses. Ara, per exemple, hem presentat recentment un estudi sobre les, els psiquiàtrics de Catalunya, on durant la guerra van morir milers de pacients que no van poder ser atesos per les circumstàncies de guerra. Nosaltres els estem honorant. La setmana que ve a Sant Boi farem un acte i posarem un plafó, com també hem posat un plafó, per exemple, l'any passat, al cementiri de Montcada, on van morir més de 1.200 persones assassinades pels les patrulles revolucionàries que durant els primers anys de la guerra aquí doncs, actuaven sense control del govern i van fer autèntiques malvestats, no? I, per tant, nosaltres sí, excavem, però també dignifiquem i recuperem totes aquestes memòries de les víctimes de la guerra i del franquisme. Quan dic del franquisme, després van ser el franquisme va seguir afusellant durant els primers anys, o els maquis que van ser abatuts i assassinats, també els busquem.
0: Clar, té un component de reparació, de justícia, un component polític, un component emocional, també, tot això. No sé què suposa, si em permets, una pregunta més personal. Què suposa per tu, com a arqueòleg, com a especialista en la matèria, ocupar aquest càrrec i poder liderar doncs, tots aquests projectes, que són projectes nous perquè no es havia treballat abans, vull dir que no...
1: Bueno, jo estic en temes de memòria històrica ja fa uns anyets, però com a arqueòleg per mi és un grandíssim honor poder liderar el programa d'exhumació de fosses i com a arqueòleg li estic donant un toc, diguem-ne, més... Si abans nosaltres ja tenim una empresa d'arqueologia i tenim... Però clar, el fet de que el responsable màxim sigui arqueòleg, home, li dona un toc de... I per mi és un orgull, no?, poder-ho fer. Emocionalment, abans has fet un comentari, el complementaré. Nosaltres, els arqueòlegs, on estem excavant, pues, iuhu, oje, vinga, passa'm l'ampolla de vi, hi ha cassetes i sentim música, jeje, jiji, i tal. Però quan excavem una fossa, re de jiji, jaja. És a dir, l'actitud que hem de tenir és diferent, sobretot quan tens els familiars, que no sempre en tenim, de familiars, però quan tens els familiars ja al costat. Per tant, clar que és diferent. I un altre fet diferencial és que amb una excavació arqueològica tot el que surt és patrimoni de la Generalitat, és patrimoni públic. Però aquí hem de fer excepcions. Quan nosaltres associem objectes personals en els individus que recuperem, quan aquests són identificats, també lliurem a les famílies els objectes que hi estan associats. Estem parlant de pintes, de carteres, estem parlant d'estilogràfiques, estem parlant de rellotges, d'anells, això ha sortit a Brera. Estem parlant d'aquest tipus d'objectes personals que també els tornem a les famílies. Jo crec que les famílies també estan contentes de poder tenir aquest record personal. Són persones que a vegades ni els van conèixer i poder tenir una... poder enterrar al costat dels seus pares, dels pares, diguem-ne, de la víctima, o al costat de l'esposa d'aquella víctima en el cementiri, on sigui, per ells és un autèntic consol. I si a sobre els hi donem els objectes, doncs també.
0: Clar, són objectes molt personals, molt personals. Que tenen un pes simbòlic immens, no? Fins i tot recordo que l'arqueòleg el Pablo en aquest programa ens explicava que es va trobar aquí a Brera una moneda dins d'una butxaca, una moneda amb l'escut de la República, que simbòlicament desenterrar l'escut de la República, netejar-lo, a més es diu que estava en molt bon estat de conservació i es veia perfectament, té un pes, té una força, no?, històrica i simbòlica molt gran. Aquí, en el cas de Brera, és un poble petit, i a inicis de segle era molt petit, i també, com explicam en aquest programa, tenim de tot, és a dir, tenim el cas d'un deportat a Mauthausen, l'Àngel Bisaurús, resident al carrer Major número 6, la seva casa doncs, encara doncs, es pot veure i en el fons és un espai de memòria també, tenim també doncs, el cementiri vell, com dèiem, amb les fosses, tenim les trinxeres republicanes de la Guerra Civil al bosc de Sant Miquel, tenim una mica de tot amb diferents espais de memòria, que es diu, espais de memòria. Com definiries què és un espai de memòria?
1: Espais de memòria són aquells espais que tenen o han tingut vestigis o rastres, ja siguin materials o immaterials, diguem-ne, de fets de fets rellevants o de persones que han tingut que veure amb la Guerra Civil i amb el franquisme. Llavors, clar, poso exemples. I això, hi ha tota una xarxa per Catalunya de molts d'aquests espais que han sigut els ajuntaments els que s'han espallongat per poder-los conservar i per poder-los mantenir, no? Estem parlant d'aeròdroms, n'hi ha molts a Catalunya, alguns amb refugis, estem parlant de refugis urbans, refugis de la guerra, estem parlant de trinxeres o de defenses, ja siguin en el camp o la muntanya o ja siguin a la costa, búnquers de costa, però també poden ser unes escoles republicanes i allà, doncs, escolta tu, aquestes escoles funcionen, doncs posem un rètol, un plafó i ho expliquem. O pot ser un lloc on va caure una bomba i van matar equics. Posem uns plafons i ho expliquem. O hi va néixer no sé qui, on aquest edifici va haver-hi el comitè de milícies o va haver-hi l'Ateneu no sé què, on van passar coses. I això, el que li dona aquesta, diguem-ne, qualitat d'espai és simplement un plafó explicatiu. I això n'hi ha per tot Catalunya. Nosaltres li diem la xarxa d'espais de memòria democràtica, són espais municipals, fan un conveni amb nosaltres col·laborem en posar aquests plafons i d'alguna manera, pues, el que ara ens agradaria és que aquesta xarxa tingués una mica més de recursos per poder col·laborar entre ells, no? Però en realitat no deixa de ser en aquests moments, pues, una llista d'espais, de llocs i de plafons en el qual es rememoren fets i persones de la Guerra Civil. I ja després hi ha un segon tipus d'espai, no? Els monuments ex novo, clar, plaques com les Stoppelstein, però les Valdellà, dic un espai de memòries de Stoppelstein ja és aquestes plaques que es posen, no?, pels deportats, aquestes petites plaques que es posen, n'hi ha més de 750 a tot Catalunya, però sí que hi ha monuments, hi ha plaques, hi ha monòlits a tot Catalunya. Llavors, tot això fa una xarxa d'espais per poder explicar a la gent en l'espai públic el que va passar. I això són els espais de memòria. I és necessari que els puguem explicar in situ perquè la gent, quan hi passi, sàpiga que aquí van passar una guerra i van passar una dictadura i que les llibertats que avui gaudim qualsevol dia no estan assegurades, estan en perill. I és per això que hem de recordar contínuament, amb actes, amb webs, amb mil coses, amb programes de ràdio,
0: sí.
1: Tot el que va passar perquè no torni a passar. Doncs bé, el patrimoni, l'espai públic, aquest patrimoni de la Guerra Civil i del franquisme, també és un recurs, és una oportunitat per explicar el que va passar.
0: També ara estava pensant que comentaves el fet de les plaques, no?, de memòria, també la ressignificació i la retirada també és un projecte paral·lel al cens de simbologia franquista, que hi ha molta simbologia franquista arreu del territori, també a Abrera i altres municipis. Es va retirant aquesta simbologia o es va ressignificant o es va explicant, no?, perquè també això s'ha d'explicar, no?, tota aquesta imatge pública que tenia el règim, aquesta exposició popular, diguem, al carrer, no?, doncs també s'ha de treballar, no? Bé, arribats a aquest punt, abans d'entrar una mica en matèria més amb el tema de la fossa, fem ara una mitja part particular. Ja ho saben els oients que és una mitja part musical, en aquest cas sense publicitat. Avui sonarà, sempre sona una peça musical, avui sona una peça musical preciosa, que es tracta de les Corrandes d'Exili, amb música d'en Lluís Llach i text del poeta Pere Quart, en Joan Oliver Sallarès, escriptor, editor sabadellenc, un dels tants intel·lectuals republicans exiliats després de la Guerra Civil. I en aquest cas escoltarem, però, una peça que és una versió preciosa que en va fer el 2017 la Sílvia Pérez Cruz, que sonin, doncs, les Corrandes d'Exili, Pere Quart, per Sílvia Pérez Cruz.

0: I s'incorpora també una altra persona, en aquest cas la regidora Arantxa Galofré, regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, a qui també em permeto tutejar, perquè ja treballem cada dia plegats en matèria de memòria històrica, democràtica i tants temes aquí a Brera. Benvinguda, Arantxa.
1: Bon dia, gràcies.
0: I bé, a tu t'incorporo a la conversa que teníem amb el director general, en aquest cas parlant directament de les fosses, perquè inicialment havia parlat de la fossa i ara podem parlar ja de les, perquè n'hi ha dues, les fosses comunes del cementiri vell de Brera. En vam tenir ocasió, ja ho hem dit abans, de parlar amb els arqueòlegs i antropòlegs aquí al programa, però ara m'agradaria que poguessin comentar amb tu com va sorgir aquesta idea, que ben bé no és una idea perquè sempre ha estat latent, no? I la possibilitat de sol·licitar l'exhumació d'aquesta fossa comuna.
1: Sí, bé, la possibilitat d'exhumar aquesta fossa no neix d'un dia per l'altre, és una cadena de fets, no? O de memòria, podríem dir, que porta ja més de 80 anys en marxa, i bueno, podríem destacar-ho en tres etapes, no? Primer tenim, per una banda, el compromís familiar, podríem dir, la presència de les famílies, que ja des de l'any 1940 anaven a fer aquesta ofrena floral a l'1 de novembre. Llavors, aquest acte tan concret ens ha permès, no?, tenir aquest fil i aquest contacte que ha permès que la història no s'oblidi, no?, i que es mantingui viva. Després tindríem una altra etapa, que és l'impuls institucional i la recerca local, que també s'han anat fent durant tots aquests anys. Des de l'Ajuntament de Brera sempre va haver un moment, no?, que es va unir amb aquestes ofrenes florals a l'1 de novembre, i després també es van unir els ajuntaments d'Olesa i d'Esparreguera, i bueno, és un impuls molt important que sempre des de la institució pública s'ha volgut estar al costat de les famílies i s'ha volgut atendre, no?, aquestes demandes, no? I després també la recerca local, no?, que hi ha hagut tant per part de les famílies com altres historiadors locals que han anat continuant al llarg dels anys fent la recerca, i que ens ha permès saber any rere any que és el que va passar, no? I després també, al final, finalment, hi ha hagut com un punt d'inflexió que va ser, a mi m'agrada dir, que va ser arrel de la caminada antifeixista que vam fer en commemoració del 85è aniversari, que arrel de que tota aquesta recerca ja estava més consolidada, que ja havien passat tots aquests anys, que la Generalitat ha estat present també durant molts anys, que tenia les eines més clares, no?, i que hem pogut lligar-ho tot i poder fer aquesta exhumació, no? També, bueno, remarcar que l'impuls institucional sempre s'ha volgut fer aquesta obertura, però bueno, abans sabem que la llei de memòria no estava consolidada, el pla de fosses tampoc hi era, i bueno, ha sigut com un recorregut al llarg dels anys d'anar consolidant i d'anar construint una mica, i quan s'ha tingut tot el marc legal i totes les eines, doncs ho hem impulsat.
0: Sí, sí, clar. Ara comentaves de Tots Sants, no? La gent, els familiars hi anaven per Tots Sants, una festa religiosa, suposem també per no tenir represàlies, evidentment Tots Sants és el record dels difunts, però no hi anaven el 19 de febrer a posar flors, hi anaven l'1 de novembre, i tots sabien quin dia i gairebé a quina hora va passar aquest assassinat, sí, massiu de tantes persones. Aquest caminar junts, no?, que deies de la caminada, de la marxa antifeixista, caminar junts no només els familiars sinó les institucions per fer realitat una cosa que va ser un dia molt bonic, i sí que és veritat, no?, que va obrir aquesta porta a poder-ho executar d'una manera molt, molt bé, molt eficient i molt ràpida també, perquè molta gent ens ho ha dit, clar, molt ràpida, dèiem abans, comentaves, Francesc Xavier, que hem anat tard, no? Sí, clar, anem tard a tot arreu amb molts anys, no? Però des que es va iniciar l'expedient, podríem dir, d'obertura d'aquestes fosses fins que s'ha pogut executar finals de 2025, inicis del 26, ha anat tot molt, molt ràpid i ha anat tot molt bé. Com heu viscut des de les institucions aquesta exhumació? Deies que podria ser un cas d'èxit per la gran identificació que esperem que hi hagi, no? Ara mateix ho tenim al laboratori.
2: Ho tenim al laboratori, sí. Però abans deixem explicar la visió personal que he tingut jo des

0: de la intervenció d'aquesta fossa. Abans comentaré que jo estic en el comitè de fosses de la Generalitat des del 2010, és un comitè assessor, i estic en el sector, diguem-ne, com a franctirador i com a activista, en aquest sector, des del món associatiu, des del municipalisme, perquè ja representava la Federació de Municipis en aquests organismes. Però clar, a partir del 2018 em toca no fer de franctirador ni fer d'activista, sinó de gestionar la realitat, no? Des del 2018 a la Diputació, un programa de memòria democràtica, i des del 2024 a finals, doncs, des de la Generalitat de Catalunya, no? Per tant, jo ja tenia aquesta trajectòria i aquesta tradició. I va ser cap al 2019 o 20 que em vaig enterar, perquè no oblidem que la Fossa d'Abrera, la majoria de les víctimes són d'Olesa, a través d'aquestes jornades històriques que em fan dues a l'any a Olesa, em vaig enterar dels fets del 19 de febrer i dels fets del 36 i del judici de les viudes i tot el que va passar. Em vaig esfereir. I després, quan des de la Diputació vam impulsar el que en diem les audiències memorials, que és un aplec de testimonis descendents de víctimes que expliquen en públic el que han passat a les seves famílies durant la guerra i durant la dictadura, diversos testimonis, i això ho hem fet a molts municipis, ho hem fet a Sabadell, ho hem fet a Sant Boi, ho hem fet a Manresa. Doncs quan ho vam plantejar de fer-ho a Olesa, clar, les dificultats eren enormes, perquè els fets que van passar encara estaven coent encara, i que les famílies parlessin era molt complicat, però ho vam aconseguir. Vam fer una audiència memorial, que en altres audiències memorials potser van ser els nets, aquí van ser els besnets, i van explicar coses, i es va obrir una mica aquell bueno, doncs es va trencar el gel del que havia passat a Olesa feia 90 anys, no? Paral·lelament, les famílies havien anat mantenint el record i anaven cada any, des de l'any 40, anaven al cementiri. Jo mateix vaig anar a actes que havien organitzat l'Ajuntament d'Abrera i les famílies el 1 de novembre, i també vaig participar a una de les caminades antifeixistes, no? Però el fet és que jo, des de l'Audiència Memorial, jo tenia entre ceja i ceja que fos s'havia d'obrir. I no en tenia, com no s'havia obert, perquè estava molt ben delimitat i teníem els familiars. Si tens els familiars, tens moltes opcions per poder identificar. I Aranxa, no sé si te'n recordaràs, però jo us deia als dos ajuntaments, aneu a la Generalitat, sí, sí. I vinga, vinga, aneu a la Generalitat. Sí. Bueno, doncs el primer que faig jo a l'arribar a la Generalitat és posar fil a l'agulla, perquè és que era una fossa que era de justícia que l'obríssim, i així ho hem fet. Resultats, ja se saben, bueno, tenim, a veure, tenim, hi ha molts historiadors que han treballat i encara tenim dades que ens ballen, però és possible que en afusessin 20, però sabem que alguns van escapar. Però el fet és que hem trobat 15 cossos, 13 en una fossa i dues en una altra. Teníem ja uns quants familiars amb genètica presa en els cens desapareguts, però arrel de tot aquest procés ens van reunir les famílies a l'Ajuntament, ens vam reunir amb elles en el cementiri, va venir el conseller i es va reunir amb elles en el cementiri, i el que hem fet és treballar amb elles per tenir més mostres, més familiars. No els tenim de tots, però quasi de tots. Tenim fundades esperances de poder, si l'ADN surt bé i no està degradat, de poder identificar la majoria. Com estan les coses? Bueno, això tarda una mica, estan en els laboratoris d'antropologia i genètica de l'Autònoma i d'altres laboratoris que tenim per fer les proves genètiques i fer els encreuaments. Quan tinguem novetats, doncs les famílies i els dos ajuntaments sereu els primers en saber-ho, però encara tardarem una mica en tenir resultats.
1: Estem pensant que són gent vinculades tots amb partits polítics, amb vinculació política. Hi havia dues dones, també.
0: Dues dones.
1: Això no és gaire habitual. I també, parlar una mica d'aquesta fossa, clar, comentaves que hi havia 37 identificats en general, no?
0: 34.
1: Clar, aquests 34, de quantes fosses estem parlant?
0: de moltes fosses, és a dir, per exemple, posaré un exemple,
1: fosses militars i fosses civils.
0: La majoria de les fosses que excavem a Catalunya són de soldats o de front, diguem-ne, de front o d'hospital. Això vol dir que tenen un dramatisme menor. Totes són víctimes i totes les hem de recuperar, però clar,
1: no és el mateix, en batalla, no?
0: Exacte, no és el mateix la fossa d'Abrera, que va ser un assassinat massiu amb un judici absolutament irregular, va ser una venjança per part de determinats elements, això ho va fer la Falange.
1: Premeditadament
0: ho va fer la Falange, i fins i tot sabem que els soldats que també van participar, doncs, els militars no ho veien clar. O sigui, va ser una autèntica, bueno, una fossa de repressió. Com tantes n'hi ha, penseu que en tot el territori espanyol on va triomfar el cop d'estat des del primer moment, aquestes fosses de repressió són molt habituals. En Catalunya, com que vam aguantar fins al final, doncs en tenim menys. Però aquesta és una de repressió de manual quan ja havien acabat les hostilitats a Catalunya. És a dir, el 19 de febrer, Catalunya estava ocupada. En teoria, ja hi havia aquesta paz que ens volien vendre, doncs van seguir matant, van seguir assassinant. Per tant, és una fossa molt rellevant i les seves víctimes són especialment sensibles per un fet: no van marxar a l'exili, com tants altres olesans i abrerencs van marxar perquè pensaven que podien ser represaliats. Aquests estaven tranquils, no havien fet res. I els van agafar com a caps de turc del que havia passat a l'any 36, i no està clar ni es pot demostrar ni segur que no tenien cap res a veure amb els assassinats que van haver-hi el 36. O sigui, va ser una venjança. Van agafar militants de la CNT, del SUC, rabassaires, bueno, exalcaldes com el Félix Figueres i altres regidors de l'Ajuntament de d'Olesa, en aquest cas, i els van assassinar de forma misericorda. Però si va ser, i aquest fet era tan greu que se li ha de donar resposta, i per això hem actuat els dos ajuntaments i la Generalitat.
1: Ja tenim els noms, cognoms, càrrecs,
0: tenim tota la informació.
1: Clar, falta lligar-ho.
0: Pensa que també fisiològicament i antropològicament ja tenim sospites de qui són. Tenim les dues dones, i això és, antropològicament sabem, però necessitem l'ADN. I quan tinguem l'ADN és quan podrem retornar les restes a les famílies. Les famílies decidiran si ho porten al cementiri d'Olesa, si ho porten al cementiri de no sé on, i ho decidiran, perquè tenen tot el dret les famílies de decidir on descansen les restes dels seus parents.
1: Porten 80 anys sense poder decidir res. Llavors ara doncs estan en aquest punt. Pla de fosses, n'hem parlat ja d'aquest pla de fosses, de la importància de la fossa d'Abrera, perquè és una fossa singular, és una fossa que pot tenir una gran identificació genètica, un cas doncs molt especial, dins d'un espai també que té una història molt, molt interessant, un cementiri inaugurat, beneït, a 1888, que es va declarar recentment, al mes de març, justament, d'aquest 2026, com a bé cultural d'interès local pel ple municipal d'Abrera, i que es preveu també doncs, que es pugui restaurar, que es pugui convertir en un d'aquests espais de memòria democràtica que comentàvem abans. Arantxa, com ha anat doncs tot aquest procés de declaració? Quina és la voluntat de fer amb aquest espai?
2: Sí, efectivament, el ple de març d'aquest any, del 2026, vam portar aquesta aprovació, no?, de declarar Becil el cementiri vell d'Abrera, perquè volem garantir aquesta conservació i aquesta preservació d'aquest element, perquè té un significat molt important per Abrera, per la història. Té el significat tant com a monument arquitectònic, per la seva història, pel seu ús que ha fet durant tots aquests anys, però també com a memòria democràtica. És molt rellevant per nosaltres per aquests fets que hem estat comentant fins ara, no? I també té una perspectiva de gènere pel fet que hi hagin aquelles dues dones, que també volem reivindicar i volem explicar-ho, no? I aquest Becil Això ens garanteix aquesta conservació, aquesta preservació, i el que volem és preservar-lo per explicar-lo, perquè volem que sigui un espai de memòria que es conservi i que tingui els seus elements explicatius perquè tothom que vagi allà pues, sàpiga que el que va passar i el que significa, no?, aquests fets que van passar. Estem treballant en un projecte per poder restaurar mínimament les parets del cementiri que tenim ara actualment, i per poder també a veure si podem instaurar un centre d'interpretació, un centre d'explicació de tots els fets, perquè quan anem allà a explicar-ho tant a la ciutadania com als centres educatius puguem tenir uns elements, unes fotografies o quelcom que ens ajudi a permetre a explicar-ho. Mm-hmm. Perquè això és el que consisteix, no?, el poder protegir-lo i conservar-lo per poder-lo explicar.
1: Aquest monument, de fet, comparteix història i relat també amb les trinxeres republicanes de la Guerra Civil espanyola, del Pos de Sant Miquel, que és un altre monument, en aquest cas un jaciment arqueològic d'Abrera, que comparteixen aquest, això que dèiem, no?, aquest relat, en aquell cas la defensa republicana, l'última defensa republicana del territori i de la república, del país en definitiva, i de la seva gent, i després doncs la repressió que hi va haver en el cas del cementiri. En el cas de les trinxeres, és un bé cultural d'interès local que es va declarar el 2020, ara ja en fa 6 anys, i és un jaciment arqueològic d'una naturalesa molt diferent als altres que tenim aquí a Abrera, i un monument totalment diferent també per la seva fragilitat. N'hem parlat en altres programes també, és un jaciment que està excavat directament a terra, són unes trinxeres a terra, sense cap tipus de fetes molt de pressa i fetes directament per gent que van fer molt de pressa en l'últim moment de la guerra, i que per tant estan exposades a les inclemències del temps, al vandalisme, als animals que viuen, perquè estan al mig del bosc, per tant, doncs estan en un context forestal. I ara es farà doncs una intervenció també de restauració durant aquest any, si ens ho pots explicar una mica, Arantxa, resumidament.
2: Sí, bé, com has dit, també tenim declarat aquest element becil ja des de l'any 2020, i bueno, més que res que aquest element també portem molts anys treballant amb ell, ja des del 2016 que van començar les primeres excavacions i per poder descobrir l'element i poder-lo explicar, i durant tots aquests anys hem anat treballant amb això, no?, en poder-lo museïtzar d'alguna manera per poder-lo explicar a la ciutadania i als centres educatius. Enguany el que fem és poder refer aquestes estructures, perquè, com bé has dit, és un element que està en l'entorn natural i que doncs, amb les agressions climàtiques o bé pel fet d'estar allà en l'entorn natural, doncs es va desfent, no? I el que volem és protegir l'estructura, que es mantingui per seguir explicant-lo i seguir poder fent aquestes visites guiades que són tan importants.
1: Parlant d'aquestes visites guiades a les trinxeres amb alumnes de l'institut que estan estudiant justament repressió, guerra civil, república, dictadura, etc. També ho enllaço per parlar un moment que voldria comentar amb vosaltres les visites que es van fer amb l'Institut d'Abrera, amb l'Institut Voltrera, i també amb els centres educatius de primària, amb les classes de sisè de primària, que van venir tots a veure in situ la fossa comuna mentre estava fent la intervenció d'excavació, i en aquell cas ja exhumació dels cossos, just abans de l'exhumació, van poder veure aquests cossos abocats dins de la fossa. En aquest cas, com ho valoreu i com ha funcionat també en altres municipis el fet de poder veure directament una cosa que segurament, jo els deia, no ho veureu mai més, perquè és molt difícil coincidir en espai-temps amb una obertura de fossa, perquè quan s'obre la fossa, evidentment, són pocs dies, perquè les restes, que bàsicament són ossos, estan exposats a la llum i si plou, això s'han de treure molt ràpid. Per tant, no ho veureu mai més, aprofiteu que ho teniu a davant per prendre consciència del que teniu. No sé com ho valoreu vosaltres aquest... Se n'ha parlat molt d'això, no? De dir com és que els centres educatius van a veure una fossa. Doncs té el seu interès, també.
0: Jo ho valoro molt, molt, molt, molt positiu, perquè és la primera vegada que s'ha fet. La gent diu, oh, com ha anat a altres llocs? No s'havia fet mai. Perquè els meus predecessors practicar una certa opacitat amb aquests temes i no volien, no sé, per les raons que fossin, no? En altres comunitats autònomes s'havia difós molt, fins i tot s'havien retransmès algunes excavacions en streaming, no? Aquí no hi havia aquesta tradició i per tant vosaltres heu trencat una llança, no? Es crea un precedent que jo crec que hem de més endavant hem de poder-lo repetir. Pel que jo sé, quedaven impactats. Penseu que, bueno, que us haig d'explicar, la fossa d'Abrera era especialment dura.
2: Sí.
0: Era molt dura veure tots aquells cossos d'aquella manera llançats i uns a sobre dels altres. Jo crec que van quedar impactats. Van venir gent, no? Alumnes de Cerdanyola, d'Abrera...
1: Sí.
0: Van venir de diversos instituts, no sé si Castellbisbal finalment van venir.
1: No, d'Olesa, de Montserrat.
2: D'Olesa.
1: Sí, sí.
0: Bueno, sí, d'Olesa. Sí. És molt positiu fer-ho, perquè nosaltres hem de combatre aquesta espècie de desafecció que hi ha entre els joves, fins i tot les enquestes es diuen que abracen idees reaccionàries, idees totalitàries, i clar, una de les coses que ho hem de combatre és que vegin el que realment va passar, ja sigui amb viatges que se'n fan als camps de concentració nazis, se'ls fa xerrades a l'aula, això està fent la Miquel de Mannhausen,
1: sí, sí.
0: El Memorial Democràtic, s'estan fent moltes activitats, molts ajuntaments ja fan les activitats amb els centres educatius, s'està treballant molt, hi ha profes molt, molt sensibilitzats, però tampoc arribem a tots. I per tant aquesta és una gran preocupació, com arribar als alumnes, com arribar als estudiants, perquè ens preocupen les enquestes que hi ha.
1: En el fons els estudiants són els ciutadans i ciutadanes del futur, no? Del futur immediat, i s'ha de fer aquesta formació de la consciència cívica, política i del pensament i que puguin veure el que va passar perquè no es torni a repetir, perquè ells no tornin a repetir els errors que es van cometre.
0: Exacte.
1: Perquè nosaltres ja estem treballant-hi, però ja anem tard, no? Vull dir que hem d'anar seguint explicant la història. No sé, em va molt bé que ho enllaceu per aquí, perquè és l'últim tema que us volia obrir perquè expliquéssiu, no? Com veieu aquesta actualitat mundial a nivell del totalitarisme, de l'auge de l'extrema dreta, del tot s'hi val, no? Que podríem dir del tot s'hi val, i que a mi em sorprenia veure doncs, aquests alumnes que potser dins de l'aula van una mica de fotetes, no? I fan bromes o això amb temes com el franquisme o etc. Però quan estaven davant de la fossa estaven en silenci mirant-s'ho i intentant assumir el que veien perquè no ho entenien. I t'ho preguntaven i tampoc els hi pots explicar la història, però també els dius els motius, o jo tampoc ho entenc, no? Com pot ser que una gent decideixi fer això, no? Llavors no sé com ho veieu vosaltres.
2: Sí, que és superimportant fer aquestes visites i que cada vegada anem a això, que hi ha grups polítics que es dediquen a desmentir això o simplement no informar, no? I amagar-ho, i creiem que no és la manera, perquè amagar-ho no ajuda a que aquests joves puguin tenir el seu pensament crític i puguin seguir avançant, no? Com a ciutadans. O sigui que creiem que això s'ha d'explicar i han de saber el que va passar realment. I creiem que això és la funció principal, no? De poder fer aquestes visites i aquestes activitats per fomentar aquest pensament de memòria democràtica.
0: Sí, el tot s'ho val hem d'oposar l'eslògan mai més. Mai més hi ha enlloc, que és l'eslògan que van encunyar els alliberats de Mannhausen, no? Penseu que sempre explico, no?, que les polítiques públiques de memòria, doncs, durant els anys que portem, doncs, clar, el seu objectiu era reparar les víctimes i reconèixer-les i posar noms i cares a les víctimes i als combatents antifranquistes. Però des de fa uns anys tenim un nou objectiu afegit, que és la prevenció. És a dir, ara hem d'utilitzar les polítiques públiques de memòria democràtica, a més, per poder prevenir, per poder-los dir a la societat i a les noves generacions que tot allò que va passar no torni a passar mai més. I aquest és l'oportunitat que també ens dona les polítiques de memòria per poder combatre. És a dir, el combat contra el neofeixisme, el masclisme, contra els discursos d'odi, contra homosexuals, contra dones, contra gitanos, contra discapacitat, tot això té un enllaç directe amb la memòria democràtica. Aprofitem allò que va passar, el que va passar a l'Àngel Vissa deportat a Mauthausen, el que va passar als exiliats que van haver de marxar el 39 d'Abrera, el que van passar els avis i besavis, sobretot les àvies i besàvies d'aquests xavals, que ells no ho saben, però és que no podien, no tenien dret a res, no podien tenir una compte corrent, no podien viatjar si el marit no els hi permetia. És a dir, tot això ho han de saber perquè entenguin que la democràcia que avui tenim l'hem de conservar i que no podem permetre que torni a passar el que va passar als anys 30, anys 40 aquí i durant tot el franquisme a Catalunya i a Espanya.
1: Doncs bé, no hi ha, crec, millor manera d'acabar aquest episodi amb aquesta frase, no? El mai més ni enlloc contra ningú, que encunyàvem i que em parlava també de l'altre dia el president de l'Amical i que hem recuperat avui per tancar aquest programa. Moltíssimes gràcies per venir al programa, Francesc Xavier Méndez Pablo, director general de Memòria Democràtica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i també moltes gràcies a Arantxa Galofré Freire, regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Abrera.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Des de les institucions públiques es pot fer, s'ha de fer i se seguirà fent feina per preservar aquesta memòria i aquesta dignitat dels nostres avantpassats i de tots aquests drets, perquè això serà la garantia, com dèiem, que aquestes llibertats i drets guanyats mai no es perdin per les generacions futures. I a vosaltres, oients, sapigueu que aquesta conversa ha estat enregistrada, ja forma part del podcast de Ràdio Abrera i del Patrimoni Sonor d'Abrera, així de fàcil. Ja ho recordeu, com sempre us diem, podeu recuperar aquest episodi sencer al podcast de Ràdio Abrera, i si us quedeu amb ganes de més, podeu recuperar en qualsevol moment l'episodi que us vingui de gust de les temporades anteriors, que ja en són unes quantes, som aquí des del 2019, com diem sempre, envellint com el bon vi, i aquí seguirem sempre ben acompanyats als estudis si la Moreneta i el déu egipci Ra volen, però com sempre dic, s'han de posar d'acord els dos. Gràcies al Xema des de la cabina, des del control tècnic, i gràcies a tothom per escoltar-nos. En nom del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us parla, com cada mes, Gerard Videgain i Figuerola, i ens retrobem aquí a Ràdio Abrera el mes vinent per afirmar novament en antena que a Abrera sí que hi ha res. Salut per tothom.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'aplicació de Ràdio Abrera, que us podeu descarregar de manera gratuïta al vostre dispositiu mòbil.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
5: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
4: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: ¿Qué horas son, mi corazón?
8: Hora 23.
9: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
11: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
12: Cocodril Club.
13: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
14: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
15: Hasta luego, cocodril.
6: Ràdio Abrera.
14: Notícies en xarxa.
9: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avisa al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància, i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona. La víctima anava indocumentada i és el tercer mort des que va començar la campanya de bany a Catalunya després dels dos menors de 12 i 13 anys accidentats ahir a Tarragona. I en mobilitat, des de les 12 del matí d'ahir fins dos quarts d'una d'aquest matí han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda. Ara mateix només es registren retencions importants alguns trams de l'AP7 tant cap a Girona com en direcció sud, mentre que hi ha un carril tallat a la C14 a Basella cap a la Seu d'Urgell. També en mobilitat i en aquest cas en successos, un motorista ha resultat ferit greu aquest matí en un accident a la carretera GI-522 a Sant Feliu de Buixalleu, on s'han vist implicats dos turismes i dues motocicletes. Marxem ara fins a Valls, on la Festa Major de Sant Joan ha començat aquest matí amb la cercavila de l'Envelat, impulsada per la Unió d'Anelles de la Flama, i l'està seguint en directe des de Ràdio Ciutat de Valls el David Prats. David, bon dia.
12: Bon dia, des del carrer de la Cora ara mateix està havent-hi aquesta cercavila de l'Envelat organitzada per la Unió d'Anelles de la Flama i que enguany presenta una mostra d'elements coronats de Catalunya. El protagonista és el lleó, que estrena corona coincidint amb el seu 15è aniversari. Ho podeu escoltar amb colles vingudes d'arreu del país que han sortit des del passeig dels Caputxins, per exemple, el lleó de Reus, l'àliga de Tàrrega, el gegant Reis de Badalona, el lleó de Lleida, l'àliga del Vendrell, els gegants Coloms de Sant Andreu del Palomar i el mateix lleó de Valls, aquesta cercavila que acabarà a la plaça de les Garrofes amb les ballades de lluïment i un vermut. La jornada ha arrencat a les 11 del matí a la Biblioteca Popular amb la xerrada L'Art del Metall a la Festa amb el constructor del lleó Lluís Musté i la creadora de la nova corona del lleó Carme Garreta. Una Festa Major de Sant Joan que aquest vespre a partir de les 8 tindrà el fregó a càrrec de l'escriptora local Margarida Vicenta.
9: Moltes gràcies, David. Seguirem molt atents a aquesta Festa Major de Sant Joan de Valls. I tanquem amb els esports. En bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga CB a les 8 de la tarda a la pista del València Bàsquet. Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran el segon triomf que els deixi a tocar del títol. Fins aquí les notícies en xarxa.
16: Notícies en xarxa.
17: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
18: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons a Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de Festa Major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
17: Abrera Informació, l'agenda.
18: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de Festa Major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
17: Abrera Informació. L'agenda.
18: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
17: Abrera Informació, l'agenda.
18: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre amb tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà l'uixeta d'enfartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
17: Abrera Informació, l'agenda.
18: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la festa major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
17: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
3: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
17: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
19: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
20: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats.
0: No et perdis el concert de Miki Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
19: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
21: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
22: Música i informació. Ràdio Abrera.
19: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
23: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
24: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
25: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
26: Radio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
4: Però on ho veus, tot això?
3: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
4: No.
3: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
4: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
5: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
6: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Cap de setmana. Cap de setmana. Amb Ràdio Abrera.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
3: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
4: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
3: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Des de les 12 del matí d'ahir fins a dos quarts d'una d'avui han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 528.000 vehicles, el 86,5% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'aquesta tarda, en el que és la primera part de l'operació sortida de Sant Joan.
3: També es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit.
1: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben avui en situació de perill molt alt d'incendi forestal.
3: A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendis.
1: Moment idoni, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ja des de primeres hores del matí ens hem despertat amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa central i també daurada, amb valors per sobre dels 20 graus. I hem tingut ja l'arribada d'aquesta pols en suspensió, que hem tingut una sortida de sol combinada amb aquesta pols que ens deixava un cel molt més marronós. Aquestes hores de la jornada les temperatures són càlides una altra vegada, amb valors que ronden al voltant dels 28 a 30 graus a molts punts a la costa i valors que superen els 33-34 graus, sobretot a l'interior de Catalunya. De cara a aquesta tarda continuarem amb aquesta mala visibilitat a bona part del territori català i el creixement d'alguna nuvolada, sobretot al sector del Pirineu. Demà diumenge, sense cap mena de dubte, seran les protagonistes una altra vegada aquestes temperatures que seran una miqueta més altes i demà, fàcilment, sobretot al Pla de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, assolirem aquests 38 o inclús 39 graus. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I parlem ara de política, perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: Se l'acusa dels delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. Afegim que precisament també se li ha retirat el passaport i s'ha de presentar al jutjat cada 15 dies.
1: I en els esports, en bàsquet, el Barça juga avui el segon partit de la final de la Lliga ACB a la pista del València Bàsquet.
3: Els blaugranes, que dominen la sèrie per 1-0, buscaran un segon triomf que els deixi a tocar del títol.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'agenda, amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en taller de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de diables Bram de Foc amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'en Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
0: Abrera Informació, l'agenda.
6: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939 en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
4: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
6: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
9: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
10: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
11: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
10: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
8: Ràdio Abrera.
12: Ràdio Abrera.
8: Marquem la diferència.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la Festa Major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem. Sí, sí, sí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. Obrim a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant ara mateix en un incendi de vegetació forestal. De moment, ara mateix els bombers hi són amb 21 dotacions, 6 d'elles aèries. El foc vindria en pes per vent de marinada. Precisament aquest foc s'ha avisat a 2 minuts de les 2. Tot just farà més o menys una hora. D'altra banda, els bombers han donat per controlat altres incendis, sobretot el de Forallac, el Baix Empordà, que es va declarar ahir poc abans de les 4 de la tarda i que va acabar cremant un total d'11 hectàrees. També han controlat 3 petits incendis de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental, i de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I és que precisament per aquests dies estem amb un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, que es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. En tots aquests indrets i fora d'aquesta zona especialment prudència, es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc, precisament, d'incendi. Precisament en el marc de la campanya de la sega, en municipis amb perill molt alt d'incendi forestal, com us acabem d'informar, aquests 74 municipis, està prohibit l'ús de la picadora de palla, així ho informa el Departament d'Agricultura. L'embaladora, la recol·lectora i el remorc agrícola han de comunicar la seva activitat a agents rurals en la franja de 2 a 5 de la tarda. I és que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures, que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran, com a mínim, fins dimarts. I en la banda de la sortida de vehicles que han abandonat l'àrea metropolitana de Barcelona, ho han fet uns 528.000 en l'operació de sortida del cap de setmana previ a Sant Joan. Precisament el dimarts vinent es calcula que 490.000 vehicles més ho facin entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I repassem en successos, ja que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. L'avís al telèfon d'emergència C12 s'ha rebut a les 7 del matí, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I també aquest matí hem hagut de lamentar que un dels menors de 13 anys ferits crítics ahir divendres a la platja de la Rabassa de Tarragona ha mort. I així pugen a 2 les víctimes mortals en aquest tràgic incident. Demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal de dol pel traspàs dels joves. A més, s'han decretat a la ciutat 3 dies de dol. I parlem en esport, ja que el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dijous 25 de juny arrenca la Festa Major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà l'uixeta d'enfartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de ciclo outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer.
5: El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
6: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
1: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
2: Los temazos de siempre.
1: Las mejores melodías.
3: Y muy buen rollo.
4: Y muy buen rollo.
5: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera.
6: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
1: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
7: Sonido Remember.
8: Paso el cap de setmana a Radio Obrera.

0: T'espera Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

0: de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
0: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: El cap de setmana, passa'l amb nosaltres. El cap de setmana, passa'l amb Ràdio Abrera.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
3: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
2: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

no és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el PAC perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets imprescindible.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. Anem a Querol, a l'Alt Camp, on els bombers estan treballant en un incendi de vegetació forestal. De moment hi estan en 21 dotacions, 6 d'elles aèries, i és que el foc estaria ubicat a la zona de Vall d'Ossera. Cremaria sota bosc i massa forestal a mitjana alta intensitat. Per ara s'estan els serveis d'emergències, els bombers estan treballant sobretot per extingir el flanc esquerre com a prioritari i també per extingir els focus secundaris que genera aquest mateix incendi. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. A tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. Demà precisament arriba aquesta primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures. I ha finalitzat l'operació sortida i des de les 12 de divendres fins avui a les 3 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 597.000 vehicles, el 98% dels 610.000 previstos fins a les 3 d'avui dissabte. Es calcula que 490.000 vehicles més ho faran dimarts vinent, entre les 12 del migdia i les 12 de la nit. I també encara en trànsit, ja que tenim un accident a l'AP7 a l'altura de Capmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. El tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els dos ocupants dels vehicles i el camioner han estat atesos pel SEM i, segons les primeres informacions, sembla que no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar aquests vehicles afectats. Per ara, s'obre un carril en sentit sud en aquesta AP7 i hi ha 2 quilòmetres de lentitud. I parlem en plana internacional, ja que l'Iran ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que tant Israel com el Líban havien signat un alto al foc per cessar les hostilitats, sobretot entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I tornem a casa nostra en plana política, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs asseguren convuls, amb vagues i mobilitzacions. Així ho ha indicat en declaracions als mitjans Mònica Rodrigo, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, tot i que encara s'ha de calendaritzar, disculpeu, han d'acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions. Rodrigo també ha afegit que es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances cap al juliol. I parlem en esports, ja que avui el Barça de bàsquet s'enfronta de nou al València en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Serà avui a les 8 a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació. L'agenda. Amb Manabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'en Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
3: Abrera Informació, l'agenda.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
3: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
6: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una Festa Major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
5: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
6: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Música i informació. Ràdio Abrera.
9: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
10: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
11: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
12: Hola, soy J.C. Randoña.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: que ve ratón.
1: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llenceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: T'agrada la bona música?
6: En tenim la millor. T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera. Ask yourself.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Incendi estabilitzat a Querol. Les vinyes han aturat el flanc dret i per ara els bombers de la Generalitat s'han centrat en el flanc esquerre perquè les flames no arribessin, empeses pel vent, a les vessants dels turons buscants. Bombers han comptat amb ADF i pagesia per aturar aquest incendi i segueixen per ara amb 11 dotacions. Per ara aquest incendi ha afectat una superfície d'unes 4 hectàrees de conreu, segons dades provisionals. I és que un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tot això, precisament, quan demà arribarà la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació de meteorològica de perill per les altes temperatures. I des de Protecció Civil es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir el risc d'incendi. I parlem de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu en el proper inici de curs, assegurant que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Precisament escoltem a Mònica Rodrigo de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes faran el curs vinent.
3: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
2: Com diem, seguim en plana política, ja que el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura de judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic, influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics i també li han retirat el passaport. I seguim en successos. Hi ha hagut un accident a l'AP7 a l'altura de Campmany, en una col·lisió entre un tràiler i 5 turismes. Sembla que, per les segons primeres informacions, no hi ha ferits de gravetat i les grues ja treballen per a retirar els vehicles afectats. Sembla que aquest tràiler hauria quedat fora de la via semivolcat. Els dos ocupants dels vehicles i el camioner han estat estesos pel SEM. Per ara, en informació, seguim en que un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona aquest matí. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut a les 7, fora d'hores de vigilància. La víctima anava indocumentada. I en cultura, l'empresa gironina Flock Drone Art Studio ha aconseguit dues fites destacades durant el festival Air Invictus, celebrat a Porto, a Portugal. La principal ha sigut que la companyia ha assolit el rècord Guinness en la frase més llarga escrita amb drons. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'Escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 7:45, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'en Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
1: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
5: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
0: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Música i informació. Ràdio Abrera.
7: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
7: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.
0: Marquem la diferència. Vols tenir la informació més propera i la millor música a la teva butxaca? Descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera al teu mòbil i tauleta.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
3: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Els bombers donen per controlat l'incendi de Querol a l'Alt Camp i segueixen fent tasques amb 9 dotacions de refredament de la zona per assegurar-se precisament que no revifi aquest incendi. Segons dades de gent rurals, asseguren que el foc ha cremat 4 hectàrees. I és que en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal a dia d'avui. I recordem que demà precisament arriba la primera onada de calor d'aquest any. I precisament per aquesta onada de calor ja ha emès avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Precisament moment per conèixer la situació meteorològica i la previsió que tindrem per les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
3: Hola, què tal? Acabem aquest dissabte que ha estat marcat per un matí amb la presència abundant de molts núvols alts i prims i aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà i una tarda molt més assolellada al conjunt del país amb alguna nuvolada que s'ha deixat veure a punts del Pirineu. Temperatures que han estat altes, sobretot a la migdia i primeres hores de la tarda, on hem superat els 37-38 graus a molts punts de la Catalunya Central, Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. I, de fet, aquest vespre, primeres hores de la nit, els ruixats que generin, sobretot a punts del Pirineu més aragonès, es podran deixar veure a la zona de la Vall d'Aran. Demà diumenge tornarem a tenir el pas abundant de molts núvols alts i prims amb aquesta pols amb suspensió i podrem tocar els primers 40 graus, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, Catalunya Central i també Pla de Lleida i Vall de l'Ebre. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que vagi molt bé.
2: I canviem de terç i parlem d'educació, i és que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs que asseguren que serà convuls amb vagues i mobilitzacions. Ho ha dit Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que també assegura que les protestes es faran sobretot de cara al curs vinent, però que encara s'han de calendaritzar i d'acabar definir com seran aquestes mobilitzacions i que ho faran abans de que marxin de vacances. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia migdia, precisament, que aquests dos països havien signat l'alto al foc per cessar les hostilitats entre Hezbollah i el govern de Netanyahu. I parlem en plana de successos, i és que un home de mitjana edat aquest matí ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel de Barcelona. Se suma així, doncs, dos víctimes mortals més, que han sigut la d'un menor de 13 anys, ferit crític ahir divendres a la platja de la Rabassada, i l'altre de 12 anys, que va morir ahir directament. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, l'agenda, amb Manabel Gómez.
5: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de festa major davant dels estudis de Ràdio Abrera amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre amb tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluch fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJ joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
4: Abrera Informació, l'agenda.
5: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera amb temps de guerra 1936-1939 amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
4: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
0: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer.
6: El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
8: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
8: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
10: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.
11: Ràdio Abrera, la ràdio del cap de setmana. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres. També a l'estiu.
1: També a l'estiu.
0: Ràdio Abrera.
2: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
2: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Potser...

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Aquest estiu, Ràdio Abrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: Cabrera. 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès els avisos de situació meteorològica de perill per les altes temperatures que s'iniciaran, com bé diem, demà a la tarda i que s'allargaran com a mínim fins dimarts. Mentre en un total de 74 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre es troben en situació de perill molt alt d'incendi forestal. Tots aquests indrets es demana extremar les precaucions en totes les activitats a l'aire lliure per reduir precisament el risc d'incendi. Igualment també es demana extremar aquestes precaucions fora d'aquestes zones. I és que en total avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'Agents Rurals, asseguren que han cremat 4 hectàrees. Seguim a Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i a Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I parlem, canviem de terç, i parlem d'educació, ja que l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui accions de protesta durant tot l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Escoltem a Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, que diu que les protestes que faran el curs vinent.
4: L'inici de curs començarà amb vagues. Evidentment, ara s'ha de treballar i s'ha de calendaritzar tot, com dic. Això, o sigui, el moviment és de baix cap a dalt, per tant, aquí ningú decideix res per sobre de ningú, sinó que aquí ara s'han marcat unes línies de treball, una calendarització que es posarà, que s'ha de portar a les assemblees per acabar de decidir-les. Però a l'inici de curs serà convuls, segur.
3: Rodrigo també ha dit que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances a mitjans de juliol. I encara seguim en plana política perquè el jutge Juan Carlos Peinado ha dictat l'obertura del judici oral contra l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez Begoña Gómez. Se l'acusa de delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de cabals públics. I també li han retirat el passaport. En plana internacional, l'Iran torna a tancar l'estret d'Hormuz 3 dies després de reobrir-lo. Teheran ho argumenta dient que és una represàlia pels atacs d'Israel al Líban. Feia només migdia que havien signat aquests dos països un alto al foc per cessar les hostilitats. I en plena de successos, els bombers han rescatat avui dissabte un motorista precipitat per un barranc al voral de la C-462 prop de Jussà i Tuixén, a l'Alt Urgell. Per ara, aquesta persona se l'ha traslladat en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. I en esports, a les 8, el Barça de bàsquet s'enfronta al València Bàsquet en el segon partit del final de la Lliga ACB. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
5: Abrera Informació. L'agenda, amb Anabel Gómez.
6: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es podrà visitar des de les 11 del matí fins les 8 del vespre. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A partir de les 6 de la tarda i fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 del matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exhaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Dijous 25 de juny arrenca la festa major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exhaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en taller de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluch fins a les 7 de la tarda. A les 7, a la plaça del doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a les 8 del vespre. A la mateixa hora, a les 7, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de diables Bram de Foc amb recorregut fins a les 8 del vespre. A 7:45, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A les 8 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'en Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a les 10 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a les 10 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la festa alternativa jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a les 2 de la matinada.
5: Abrera Informació, l'agenda.
6: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a les 10 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939 en sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
5: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
7: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
9: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
8: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
9: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
11: Música i informació. Ràdio Abrera.
12: ¿Qué horas son, mi corazón?
13: Hora 23.
14: Te lo dije bien clarito.
15: Permanece a la escucha.
10: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
13: Hora 23.
10: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
13: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
10: A Ràdio Abrera, Hora 23.
16: Ràdio Reloj.
17: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
16: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
17: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
18: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
19: Música i cultura de club de qualitat. Abraham Soul, Xavi Sánchez, John C. Brave, J. Navarro, Anna Wolf, Chema Bo. ¿A qué esperas para bailar? Con platos y vinilos y las últimas tecnologías. Contacta con nosotros. szonadj@gmail.com. Madrugadas del sábado al domingo desde las 0 horas hasta las 6 en Radio Abrera, 107.9 FM. Music.
20: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. Ràdio Abrera, la ràdio de referència gràcies a tu.
21: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. I don't wanna fight.

0: els dos no faré millor. Si això és el que vol, perquè tenim, tenim, tenim tot el temps del món.
1: Ei, avui fa massa bon dia per estar així d'enfadat. Sí, fas tard.

0: Protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca'l en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
5: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioobrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Obrera en

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalana el teu balcó amb el Domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
3: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: 107.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8. Us parla Adrià Jurado. Demà arriba la primera onada de calor d'aquest any. El Servei Meteorològic de Catalunya precisament ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per la calor intensa. És que a partir de demà diumenge a les 2 hi haurà grau de perill màxim, 4 sobre 6, en pràcticament bona part del territori, sobretot excepció a les comarques gironines. Destaquem que sobretot dilluns serà el dia de més calor arreu del territori, segons les primeres afirmacions del Servei Meteorològic de Catalunya. I en total, per aquesta calor, avui s'han hagut de controlar 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen encara fent tasques de refredament amb 9 dotacions. Segons dades d'agents rurals, asseguren que ha cremat 4 hectàrees. I també ahir, a Forallac, al Baix Empordà, es va declarar un que avui s'ha donat per controlat durant el matí. Aquest ha cremat un total de 11 hectàrees. I 3 més de vegetació a Flix, a la Ribera de Flix, a la Ribera d'Ebre, a Montornès del Vallès, al Vallès Oriental i Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. I en política, l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat avui dissabte accions de protesta durant l'estiu i un inici de curs convuls amb vagues i mobilitzacions. Tot i que encara han de candelaritzar i acabar de definir com seran aquestes mobilitzacions, Mònica Rodrigo, de l'Assemblea Educativa, ha assegurat que això es decidirà abans que els docents acabin aquest curs i marxin de vacances. I en plana de successos, demà diumenge a les 12 es farà un minut de silenci al Palau Municipal de Tarragona, a la plaça de la Font, en senyal del dol pel traspàs dels joves dels dos menors de 13, del menor de 13 anys ferit crític i divendres a la platja de la Rabassada, que va acabar morint, i també de l'altre noi de 12 anys que directament ja va morir a la pròpia platja. I és que no han sigut les dues úniques víctimes d'aquest cap de setmana, perquè també un home de mitjana edat ha mort ofegat a la platja de Sant Miquel, de Barcelona. La víctima anava indocumentada. I seguim en plana de successos i parlem que una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Sónar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents, tal com ha avançat BTV i han confirmat a fons policials a la CN. Precisament en cultura parlem d'aquest Sónar 2026 que ha tancat amb una assistència de 150.000 espectadors en una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I seguim en esports perquè ara mateix ha començat el partit que enfronta el Barça de bàsquet al València Bàsquet en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit disputat dijous a València. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació. L'agenda. Amb Anabel Gómez.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest dissabte 20 de juny hi ha programats diversos esdeveniments. Fins a les 11 de la nit, al parc de l'estació se celebrarà el segon Tardeo Andersen amb els DJs Tony, Jonathan GR i Raúl Picasso, servei de bar, food trucks i pintacares. I des de les 7 de la tarda fins a 8:45 del vespre, l'auditori del Centre Polivalent del Rabato acull el concert de festa major de la Coral Contrapunt d'Abrera amb la Coral del Club Muntanyenc de Sant Cugat del Vallès com a convidada.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Durant el cap de setmana es realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 21 de juny hi ha programats a diversos esdeveniments. Durant tot el matí se celebra el concurs extraordinari de pesca de festa major de la Societat de Pescadors d'Abrera al riu Llobregat. De 12:45 a 1 a la Casa de Cultura tindrà lloc una nova edició de l'acte de benvinguda als nadons abrerencs Jets a Abrera. Com cada cap de setmana, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra diumenge el seu ball setmanal de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. A partir de les 8 del vespre, a la plaça de Rafael Casanova, es farà el lliurament de domassos de festa major per engalanar els balcons d'Abrera fins a exaurir existències. I recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, 11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dilluns 22 de juny se celebra el Dia Internacional del Ioga amb una sessió oberta a la zona de gespa de la piscina municipal d'estiu en horari de 9:45 a 11 del matí. Dilluns 22, dimarts 23, dijous 25 i divendres 26 de juny hi haurà horaris especials dels patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obrirà els matins de 10 a 2. Dimarts 23 de juny se celebra la Revetlla de Sant Joan. Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de la festa en el nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A partir de les 8 del vespre es donarà el tret de sortida a la festa que s'ha organitzat des de l'Ajuntament d'Abrera amb sopar popular i l'actuació de Nazarí Music Live. També celebra la seva festa de Sant Joan l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Amat, el casal social del barri, en sopar de germanor a les 9 del vespre, quinto de Revetlla a les 11 i a la mitjanit es farà l'encesa de la foguera amb música a càrrec de DJ Emilio.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Dijous 25 de juny arrenca la Festa Major d'Abrera de 2026. De 6 a 8 de la tarda a Ràdio Abrera emetrem un programa especial en directe de Festa Major davant dels estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Vive i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera, la visita del Porronet de l'Associació Cultural i Folklòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns us podreu emportar un regal de l'emissora fins a exaurir existències. A partir de 6:45 de la tarda, a l'aparcament del carrer de Joan Miró se celebra la Fira Artística Jove, que es podrà visitar fins a 9:45 del vespre en tallers de grafiti i customització de roba. També a 6:45, a la plaça del Doctor Trueta, hi haurà uixatada amb fartons de l'AFA de l'escola Ernest Lluc fins a 7:00 de la tarda. A 7:00, a la plaça del Doctor Trueta, començarà un espectacle d'animació musical familiar que s'allargarà fins a 8:00 del vespre. A la mateixa hora, a 7:00, des del carrer del Rabato sortirà la cercavila de timbals de la colla de Diables Bram de Foc, amb recorregut fins a 8:00 del vespre. A 8:15, a la plaça de Rafael Casanova, tindrà lloc la 7a marató de Ciclo Outdoor. A 8:00 del vespre, a la plaça de Pau Casals, hi haurà tarda musical amb les actuacions d'Amb Cor de Gospel i els combos juvenils de l'Escola Municipal de Música d'Abrera fins a 10:00 de la nit. També hi haurà paradeta de dolços i henna de l'Associació Cultural Àrab Alamal. I a 10:00 de la nit, a l'aparcament de Joan Miró, començarà la Festa Alternativa Jove amb DJs joves i artistes locals emergents de sons urbans amb la col·laboració de l'Associació Juvenil Deadwiler, que s'allargarà fins a 2:00 de la matinada.
1: Abrera Informació, l'agenda.
4: Al web abrera.cat estan obertes les inscripcions per a dues activitats programades des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Abrera. En el marc de la Festa Major, diumenge 28 de juny a 10:00 del matí, es farà una ruta urbana de recreació històrica a Abrera en temps de guerra 1936-1939, amb sortida des de la plaça de la Creu. I dissabte 25 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova visita comentada al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat. A més, a la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem que estan a la venda les entrades dels darrers espectacles programats en el marc del cicle d'humor d'Abrera 2026. Divendres 18 de setembre podrem veure el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia, i divendres 23 d'octubre el monòleg de Millán Salcedo, Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a 10:00 de la nit a la sala municipal. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera i el programa de la Festa Major d'Abrera de 2026 al web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Les activitats programades poden ser suspeses, endarrerides o canviades d'emplaçament per l'organització per causes meteorològiques o altres motius.
5: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i al vostre dispositiu mòbil.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Per Sant Pere, Festa Abrera.
4: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de Festa Major i decorem els balcons del nostre municipi amb la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de 8:00 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra Festa Major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de Festa Major, que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra Festa Major. Vivim la Festa Major d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Música i informació. Ràdio Abrera.
8: Fórmula.cat.
9: Ara balla, ara balla.
8: De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
9: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
10: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
11: No te quedes atrás
10: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
11: En Top Música Nueva.
10: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
12: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
13: Al cap de setmana, Radio Abrera. Marquem la diferència.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!
1: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
2: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.

0: aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.
1: Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny a les 10:30 de la nit al Parc de Can Morral d'Abrera estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem. Digue-me.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per calor intensa de cara a la onada de calor que començarà demà. Després, precisament, que les previsions indiquessin que el fenomen s'intensificarà demà diumenge i, sobretot, de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu una gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts a l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha vist de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes, precisament, a la demarcació de Lleida. Precisament, un d'aquests efectes de la calor és que també puja el risc d'incendis. Avui s'han controlat 5 incendis. Comencem pel de Querol, a l'Alt Camp, on segueixen fent tasques de refredament amb 9 dotacions. I un altre que també avui han controlat a Ciutat Forallac, al Baix Empordà, que es va declarar ahir i avui han donat per controlat, com us dèiem, i aquest ha cremat un total d'11 hectàrees. I canviant de terç, es tanca la crisi de l'antivirus, ja que han rebut l'alta els catalans i també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena a Catalunya dels seus domicilis des de fa 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes de quarantena, han resultat negatives a l'última prova PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això, i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden fer vida normal sense cap restricció. I obrim plana cultural i anem a Tarragona, on parlem de que el Tour de França i la situació que viu el sector pesquer seran els eixos temàtics de les desvetlles dels ninots d'aquesta nit. Serà una de les activitats tradicionals de les festes de Sant Joan. L'acte organitzat pel Vall de Serrallonga i de Tarragona i Diables Vora Mar servirà per presentar els dos ninots que es cremaran durant la revetlla. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Miguel González.
3: La cercavila tindrà lloc a partir de 11:45 de la nit. Arrencarà des de la plaça del Fòrum i recorrerà diversos carrers de la part alta amb l'acompanyament musical de la xaranga Toma Nota, fins a arribar al Passeig de les Palmeres. Com és habitual, els ninots tindran un marcat caràcter satíric i reivindicatiu. Han creat la figura d'un ciclista del Tour de França per denunciar la inversió de diners públics destinats a aquest esdeveniment esportiu i també un ninot en forma de vaixell per donar suport a les reivindicacions dels pescadors de Tarragona davant les restriccions europees que han reduït els dies de pesca. Marina Molina és la presidenta del Vall d'en Serrallonga.
4: Tenim un ninot, que representa un ciclista. Vale, ho relacionem amb el tema de l'avinguda del Tour de França aquí a la ciutat. Ells han fet un vaixell per criticar a totes aquestes directives europees que limiten els dies que els pescadors poden sortir a la mar a feinejar.
3: La jornada es clourà amb una festa al Passeig de les Palmeres.
2: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Frontera.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
1: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
2: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
3: Ajuntament d'Abrera.
4: Amb tu, per tu.

0: Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.
1: Que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera.
1: Engalanem els carrers d'Abrera. Aconsegueix el teu domàs de festa major i decorem els balcons del nostre municipi en la festa més esperada de l'any. T'esperem el diumenge 21 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça de Rafael Casanova per fer entrega del domàs. Gaudirem de la nostra festa major omplint els carrers de cultura, alegria, música i diversió amb una programació plena de novetats. Descobreix-les totes al programa de festa major que pots consultar al web municipal abrera.cat i no et perdis cap ni una. Vivim la nostra festa major. Vivim la festa major d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana.

0: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del dijous 25 al dilluns 29 de juny torna la Festa Major d'Abrera amb més força que mai. Una festa per a tothom, amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat.
1: Música, tradició, cultura, espectacles, esport i molta diversió ompliran els carrers i places del nostre municipi amb moltes novetats. No et perdis el concert de Miqui Núñez, la festa amb Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el Talent Show Jove, la Fira Artística Jove. Diverteix-te amb totes les activitats infantils i familiars i per a la gent gran. Gaudeix de les tradicions que donen vida a la nostra festa amb els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic i descobreix el nostre patrimoni cultural. I engalant el teu balcó amb el domàs d'Abrera i viu una festa major igualitària, feminista, accessible, sostenible, segura i cohesionada.
0: Consulta tota la programació a abrera.cat, a Ràdio Abrera i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
1: Per Sant Pere, Festa Abrera. Del 25 al 29 de juny. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Per demà, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Procicat per la calor intensa, precisament perquè demà hi haurà aquesta onada de calor. Després de que les previsions indiquin que el fenomen s'intensificarà aquest diumenge i sobretot de cara al dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 graus, especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya. A la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna. Aquest dissabte s'han registrat temperatures molt altes a la demarcació de Lleida. Ja es tanca l'episodi de la crisi de l'antivirus. Avui han rebut l'alta tant els catalans com també els que estaven a Madrid. Les persones en quarantena han resultat negatives a l'última PCR que se'ls va practicar ahir divendres 19 de juny. Per tot això i d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones deixen de tenir l'obligació de confinar-se al seu domicili i poden tornar a fer vida normal sense cap restricció. I parlem del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha transmès avui la seva solidaritat a Begoña Gómez, l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després que el jutge Juan Carlos Peinado hagi dictat l'obertura del judici oral contra ella. L'autor s'ha fet públic que determina mesures cautelars contra Gómez, retirant-li el passaport, obligant-la a presentar-se als jutjats cada dues setmanes i prohibint-li sortir del territori espanyol. I canviem de terç i parlem de successos, ja que el jurat popular ha declarat culpables els dos principals acusats, pare i fill, del crim d'un bar del carrer Beethoven de Mollerussa. Va morir un home de 35 anys per una ganivetada en el marc d'una baralla entre clans l'any 2022. Sobre la víctima, el jurat popular considera que un dels acusats, el fill, culpable d'un delicte per homicidi, mentre que el pare el considera culpable per temptativa d'homicidi. I encara en plana de successos, una vintena de persones han estat detingudes per tràfic de drogues durant les primeres dues nits del Love Sonar a Barcelona i més de 80 denunciades per tinença de substàncies estupefaents. Tal com ha avançat BTV i han confirmat fonts policials a l'ACN, 10 persones van resultar detingudes la nit de divendres a dissabte per delictes contra la salut pública. Precisament en cultura, el Sonar ha tancat amb assistència de 150.000 espectadors, una 33a edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Jussic i d'ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. I en esports, el Barça cau a València, el Barça de bàsquet, en el segon partit de la final de la Lliga ACB. Demà serà el torn a Palau i han perdut per 102 a 75 i van 1-1 al general. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: DJ Rufo te trae la mejor sesión de música máquina de los 90.
3: Los temazos de siempre.
4: Las mejores melodías.
5: Y muy buen rollo.
6: Y muy buen rollo.
3: Todos los sábados de 10 a 11 de la noche en Radio Obrera. Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo.
4: Déjate llevar por el sonido Remember de DJ Rufo. Sonido Remember.
7: Muy buenas noches y bienvenidos a Sonido Remember. Soy DJ Rufo y empezamos el programa de hoy con la sesión Hard and Máquina. ¡Comenzamos! Japan.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Radio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Radio Abrera i també a radioabrera.cat.
2: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
1: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
3: Radio Abrera. La millor manera de gaudir del cap de setmana. Amb la millor música. Amb tota la informació. Amb tu.
4: I dream about things way beyond this atmosphere.

But would I just stick up?

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Per Festa Major, Ràdio Abrera surt al carrer. El dijous 25 de juny, de 6 a 8 de la tarda, programa especial de Festa Major davant els estudis de Ràdio Abrera, amb música, entrevistes, actuacions a càrrec de Viva i Baila i el grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Abrera i la visita del Porronet amb l'Associació Cultural i Folclòrica d'Abrera. També hi haurà manualitats infantils i només per venir a veure'ns podràs emportar-te un regal de l'emissora fins a exaurir existències. Gaudeix de la Festa Major amb Ràdio Abrera. T'hi esperem!

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
4: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
5: Ràdio Abrera. Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
6: Ajuntament d'Abrera amb tu. Per tu i per les nostres famílies.
7: Ei, què passa, què dius?
8: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
7: Foli, tens una birra o no?
8: Sí, passa'm una.
7: Vols?
8: Vinga. Va, sabatilla.

Hola a tothom, sóc el Miqui Núñez i em passo per aquí per recordar-vos que el dia 28 de juny, a les 10:30 de la nit, al Parc de Can Morral d'Abrera, estarem celebrant la festa major amb tots i totes vosaltres, així que us hi esperem.

0: cançó.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.